0: mañana riu negro que na
1: paisaco aguera namogoro
0: riu tu eldoret metabonia 91.2 gukena fm ruibotop ruibaruhura ni idarere theine wa